0: is het die van om Jim even zetten, hoor. Hé, hey, Sam, waar heeft mam die CD gezet?
1: Ach, die vinding.
0: Faya, Lien, Rusbeki, Nya Faya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya, Nya Bafaya,